Intente sniel as dudes e saides, vus weis udiel magazin de las dudes, de quista giovgia als 25 giun. Responsable pel contenia Prisca Bundi, Lusinka Dish, omis ensemble presentò las novitets. Mia nom Tobia Faler, alla mezza doce coscua d'una las gratulaziums, otscul Angela Henry, in avent una bella giovgia, in avent bum appetit e ste bene.